0: en cristiano, pues dirían pues la alfábega, el fenoy, la menta, la poma verde, més,
1: sí. Ahí sí,
0: el oli
1: sí.
0: d'oliva, les gambes. I clar, pues bueno, ella ha pensat que la millor harmonia seria en la cuina japonesa, no? En aquesta salsa de soja llautxera, en el shisho, inclús pues una cuina mediterrània, no? Basada pues en herbes i en herbes fresques, sí, com pot ser pues això, pues la menta, el fenoll, l'alfàbega i l'oli d'oliva. Curiós.
1: Ah, amb tot això aniria bé este cabalcaba jove, dir... aniria en totes aquestes coses prou.
0: Sí, podríem dir que li va bé una ensalaeta, per exemple.
1: Exacte, sí, sí, sí. Molt bé.
0: Sí, sí, sí. Després ja pues, va estudiar el reserva, que és, bueno, saben que són més de 15 mesos de, sí, de criança, i bueno, pues va traure unes molècules que són més complicades de dir, que són la I-decalactona, el guaiacol, la damascenona, que bueno, pues, clar, això, si parlem de mel, de tomaca, de patorrat, de media, de porros, de pistacho, cacau...
1: Sí, també em sona més, sí, pues, que tot això que acabes
0: de dir. Formatge de cabra, calçots... Bueno, pues al final, pues ahí tenim un bon maridatge, per exemple, pues en cuines com la mexicana, no? La mexicana, pues utilitzen molt de picant, uns uh-huh. curris també, pues que a vegades són un poc forts, encara que el suau li va millor, i la peruana, que també utilitza pues aquest tipus de picants, no? Com l'ají peruà. Sí. I bueno, pues podíem parlar inclús de ceviches o de alguns tacos en la cuina mexicana, sí, que no estaria mal, no? També per a maridar ixe cava.
1: O sigui, ixe cava reserva amb cuina picant latinoamericana, podríem dir, no?
0: Sí,
1: a més que els sabors
0: sí,
1: també forts.
0: Que... Mm. Vale. Exactament.
1: Molt bé.
0: I bueno, pues ja passem al gran reserva, no? Uh-huh. Que és el de més de 30 mesos que tenim de... Que ja, pues bueno, pues ahí hi ha hagut una autòlisi dels llevats, s'ha fet, diguem, un cava més greix, més en notes torrades, més especiat, de fruita confitada... Pues ahí també pues n'hi ha unes molècules que diuen dimetilpiracina, tiazol, acetiltiazol, uh-huh. Furan, bueno, pues si busquem una analogia, no, en lo que solem trobar al mercat, no, pues tindríem pues la poma cuita, avellana torrada, chipotle, formatge cheddar, pernil ibèric, ceba, ostres, gambes roches, vedella. Uh-huh. O sigui que ahí pues està clar que una bona cuina japonesa, inclús uns guisos mediterranis de llarga cocció, pues també li anirien prou bé, no? Uh-huh. Pues, estem parlant també inclús algo de cuina mexicana en el chipotle o inclús diria jo la famosa cartorrada americana, no? Que posen les hamburgueses i tot això.
1: Molt bé, això aniria bé, un gran reserva. Un cava...
0: Un gran reserva i quasi un cava de paratge qualificat que encara, pues, ixes notes són més torrades, més confitades. Podria també maridar-se en fongs i tòfones. O sigui, que també n'hi ha així, pues, uns noms com el benzementanotiol, el furanmetanotiol... Bueno,
1: el i uns altres, no?
0: Furfuril mercapacta, que és el cafè, és per exemple el que té el cafè, no?
1: Sí.
0: I per això dia que bueno, pues en cars fumades aniria molt bé aquest tipus de cava, el cava de paratge, que ja són criances molt llargues, no? De més de 3 anys. I bueno, pues l'essència s'ha ficat a l'abast del cava per a, bueno, pues trobar pues aquestes similituds en lo que uh-huh. és el menjar i poder saber pues com marida millor aquests uh-huh. tipus de cava.
1: Molt bé. Després de totes les paraulotes que hem dit al llarg de tot aquest temps, un resum així ràpid de com aniria cada cava, amb què maridaria bé cada cava?
0: Sí, pues podríem dir que un cava jove harmonitza millor en una cuina japonesa i, vale, i mediterrània fresca, com la conegam, no? Un reserva pues encaixa millor en una cuina mexicana, en lo que és picant, i peruana, inclús.

0: bueno, lo que es la cuina latinoamericana, donde se utiliza un picante, y ya el Gran Reserva y el Parache Qualificat, pues ya irían más a platos tipo umami japonés, como el miso, o como el mexicano en el huitlacoche, o incluso pues carns fumades y pues quizás mediterráneos de larga cocción. Pues por ejemplo, estoy pensando en un puchero, que le
1: Ah,
0: iría
1: ya. También, también, sí,
0: espectacularmente.
1: también, ya. Fantàstic. I tot això, este estudi, no?, de com maridaria bé cada tipus de cava, li ho devem a este senyor, el senyor Chartier. Així que moltes
0: Exactament.
1: gràcies i provarem la combinació, que m'imagino que després d'analitzar les molècules anirà superbé, totes aquestes
0: Pues sí,
1: combinacions.
0: es cuestión de probar, ¿no? Siempre,
1: Claro.
0: yo siempre estoy dispuesto a testar nuevas experiencias en el mundo del vi y en la gastronomía, claro.
1: Javier Prats, moltíssimes gràcies.
0: Muchas gracias y fins una altra.
2: Fernando Estellés, bon dia.
3: Bon dia.
2: Tema que ja hem tractat així, però al que cal tornar per els canvis en la legislació. Parlem avui de calor i benestar animal.
3: Correcte. Sí, perquè també estan ahí els animalets, també pateixen i n'hi ha que buscar la forma de que això, bueno, pues vagi a menys.
1: I com preparem els animals perquè aguanten la calor? Perquè nosaltres més o menys es busquem la vida, l'aire condicionat. Però bueno, anem als animals. Com es preparen? Com es prepara
3: bueno,
1: una granja?
3: No se'n va molt la cosa. Al final és una qüestió de tractar de donar-li les millors condicions possibles i ahir millorem molt les granges perquè pues, tinguin més correnteta d'aire, tinguin una miqueta menys de temperatura i poden passar bé. I després n'hi ha una altra banda superimportant també que moltes vegades oblidem i és quan els transportem, quan estem movent-los d'un punt a un altre. També hem d'anar, és un moment crític, també hem d'anar amb molta cura, pues que el camió estigui ben ventilat i tot això, perquè tampoc passin aquesta calor, perquè al final també això és dolent pels animals, però per als productes tampoc és bo. Aixina que és una cosa que interessa a tots.
2: I una cosa, perquè la nova normativa sigui molt polèmica per el tema de que cal una inversió important, perquè, clar, per tindre la temperatura adequada en una granja has de gastar diners. Com està això? Ja hem arribat
3: correcte,
2: a un
3: pues
2: intent o no hem arribat? Com està la cosa?
3: és una molt bona pregunta, perquè estem tenint una baralla prou forta, sobretot perquè és una normativa que ve d'Europa. I quan tractes de ficar uns límits, vull dir, pues mira, els animals seria recomanable que no estiguin mai a més de 25 graus. No és el mateix un animal que està acostumat i que s'ha criat en Holanda que el que tenim així en Espanya, en València, no? En la comunitat. Canvia molt perquè 25 graus no és el mateix per un que per l'altre. Ho vegem en els guiris, no? Quan venen i estan passant calor i nosaltres estem bé. Aleshores, tenim una discussió prou forta ahí per tractar de trobar la forma de, òbviament, tots estem d'acord en millorar les condicions en aquest animal i que patisquen menys i més en tot el tema del canvi climàtic, això va a més, però està sent molt complicat arribar a un entente i a uns números que ens permetissin a tots treballar bé.
1: Tot això molt regulat, perquè m'imagino que no dependrà de la voluntat del granger, no? El complir amb les normes, sinó que estan aquestes normes, encara que has dit que són prou obertes, no? Depenent de la zona en la que
3: sí,
1: s'han de complir.
3: Sí, clar, de moment sí, òbviament sí, clar, la voluntat del granger, ells són els primers que volen que els animals estiguin bé, això és fonamental, però és de veres que n'hi ha que ficar una qüestió objectiva de forma que quan jo faig una revisió, vaig a una granja, vaig a fer una comprovació, puga controlar, escolta, s'està complint o no s'està complint, bueno, com sempre, no? Ho deixem a la responsabilitat de cadascú, però en uns límits. I ahí és on estem tenint, bueno, pues les discussions fortes per a saber on anem i on no. Però, bueno, jo penso que tots anem en la mateixa direcció. El granger és el primer que no vol que els animals estiguin passant calor pel que vos deia abans, perquè, al final, una vaca que passa calor no produeix tanta llet. I és el primer que li interessa, a banda que els animals estiguin bé, el millor possible.
2: Clar. Començàvem avui el programa parlant d'Europa i de coses que estan passant en tota Europa, encara que pensem que no, i acabem en coses que també demostren que en Europa hi ha diferències, per exemple, de temperatures. Fernando Estellés, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Quique, que ha refrescat.
1: Sí, avui tenim nuvolositat d'evolució a l'interior del terç nord i amb probabilitat de ruixats dèbils i aïllat, i pujaran les temperatures màximes.
2: I una dita?
1: Al juny, la pluja és juny. Si plou, cada gota és com el puny.
2: Ho mirarem.
4: Com Pepa Blanes.